0: No, sí, tiene un airecillo, la atmósfera, ¿no?
1: Sí. Es el mismo rollo, el mismo tipo de bajo, esa sensación de pista de baile.
0: Sí.
1: Y bueno, al final son bandas de rock acercándose al sonido discotequero. Y hubo un ex compañero de Rod Stewart, lo que pasa que esta opinión puede estar un poco intoxicada porque, bueno, pues acabaron como acabaron, que dijo que esta canción era un robo auténtico de Miss You. Me parece una exageración, pero está claro que Rod Stewart hizo uno de los grandes éxitos mundiales.
0: Es un Frankenstein, pues, totalmente.
1: Hizo una ensalada, agarrando de aquí, agarrando de allí, yo qué sé. Corazón brasileño, traje prestado de Bobby Womack y unas cuantas noches de fiesta con los Stones.
0: Pues JF, muchas gracias por traernos este Frankenstein musical.
1: A ti, Jorge, como siempre.
0: Y a los oyentes, que no se vayan, porque ahora empieza lo mejor de Onda Cero, que es la programación local y regional. Y mañana nosotros estamos aquí a las 6, como todos los días, para levantar la persiana de más de uno. Así que hasta mañana.
2: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha elevat a 25 les comarques de la Comunitat Valenciana que es troben avui dimarts en alerta roja per calor. Es tracta de l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Baix Maestral, la Vega Baixa, el Baix Vinalopó, el Comtat, la Vall de Cofrents a Lloro, Vinalopó Mitjà, els Ports, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Marina Alta i Baixa, la Plana Alta i Baixa, la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida, l'Alacantí, l'Alcalatén, l'Alcoyà, l'Alt Maestrat i l'Alt Vinalopó. Els contem també que la Comunitat Valenciana preveu aconseguir al juliol una ocupació hotelera mitjana al 83,2% al costat d'una previsió del 77,2% en apartaments turístics i un 83,3% en càmpings, segons una enquesta que ha elaborat la Conselleria de Turisme. L'aeroport de Castelló, per la seva banda, ha tancat el primer semestre de 2026 amb un creixement interanual del 9% que certifica la millor arrencada d'any en la seva trajectòria. En l'acumulat del primer semestre de 2026 es comptabilitzen 148.000 passatgers, 12.663 més que en el mateix període de 2025. En quant a la pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut a 5 persones en desmantellar a la província d'Alacant una xarxa criminal dedicada presumptament a l'explotació laboral de treballadors d'una empresa de paqueteria. En la seva majoria eren ciutadans estrangers que es trobaven en situació irregular. L'operació s'ha desenvolupat en les localitats d'Elda, Petrer, Monòver i Sacs, i els 5 arrestats estan acusats de delictes contra el dret dels treballadors, afavoriment a la immigració irregular i pertinença a grup criminal. I també la Guàrdia Civil ha detingut a 5 persones per presumpte tràfic de drogues en les localitats valencianes de Sueca i Riola. A la Ribera Baixa els autors estaven perfectament organitzats, on cadascú tenia una funció específica.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: En la provincia de Valencia.

0: porque trabajan al aire libre o en espacios donde las altas temperaturas forman parte de su día a día. Pero el peligro no depende únicamente de los grados que marque ese termómetro. Cuando el calor se combina con el esfuerzo físico, con la humedad o la falta de descanso, aparece este estrés térmico, un riesgo laboral que puede tener consecuencias muy graves para la salud, incluso mortales. Así que para entender qué es exactamente, cómo puede prevenirse y qué derechos tienen las personas trabajadoras ante episodios de calor extrema como esta, pues hoy nos acompaña Magda Sáez, del Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreres País Valencià. Hola Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Bé.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Bé, per a començar a situar-nos una miqueta en això que estem patint tots, però sobretot aquestes persones treballadores que, de les que parlàvem, què és exactament l'estrès tèrmic?
1: Val. L'estrès tèrmic no és més que una resposta que l'organisme té davant les elevades temperatures que tenim ara. Per a mantindre la temperatura interna al voltant dels 37 graus, el cos es defensa d'esta manera. Aleshores, si no se pot regular, és quan apareix l'estrès tèrmic. Treballs on hi ha focus de calor radiant, com pot ser treballs a l'aire lliure, perquè està la radiació solar tot el dia, perquè són més hores de llum al voltant de la jornada laboral, i en altres treballs que n'hi ha focus de calor radiant, poden haver risc d'este dany. Per això només afecta a persones que treballen al carrer, sinó persones que treballen a l'interior. Per què? Perquè estan exposades a fonts de calor o perquè les estructures on se treballa no estan acondicionades. Té molt que veure en este tema són el canvi climàtic, perquè ja l'has dit tu abans, cada volta tenim més onades de calor, més freqüents, i això el que fa és que se donen més cops de calor.
0: Clar, anirà més i a més. Per això és important recalcar aquests factors, no? Els factors que cal tindre en compte per entendre bé aquest fenomen com és l'estrès tèrmic.
1: Sí, el cos humà el que fa és regular la temperatura per un procés de termoregulació. Nosaltres estarem al voltant de 37 graus, 36 i mig, entre 37. I què fem per a que aquesta temperatura estiga sobre 37? Tenim un mecanisme que és la sudoració. I per mitjançant la sudoració el que fem és enfriar la pell. També el que tenim és que se dilaten els vasos sanguinis. Però quan fa tanta calor com ara, com estem patint ara, en aquest estiu, pues, què passa? Que el cos arriba un moment en què s'ha de defendre. Clar. I el que passa és que no pot regular aquesta temperatura i ja comencen a aparèixer els símptomes, com poden ser nàusees, molta set, sudoració excessiva, i això pot arribar a la pèrdua de coneixement i de consciència. Què factors ambientals influeixen? Pues la temperatura, influeix també l'aire, la velocitat, si n'hi ha corrents d'aire o no allà. També influeixen la humitat. Nosaltres aquí en València tenim molta humitat relativa. Sí. També caràcters personals, com poden ser l'edat, la condició física de la persona que està treballant, la indumentària que du, si és roba de cotó, si se transpira pitjor. I després n'hi ha coses que tenen que veure amb com s'organitzen les tasques, la càrrega de treball, les pauses, si tenen accés a l'aigua o no. Totes aquestes coses
0: s'afecten. Sí, s'han de tenir en compte. I quins serien els sectors més afectats? Parlàvem de treballs a l'exterior, però també locals, no? Treballs interiors on hi ha, per exemple, forns i demés. Això fa molt.
1: Pues imagineu-vos una panaderia, una indústria ceràmica, una indústria on se fa soldadura, premses d'estampació en calent. N'hi ha moltíssims sectors, i alguns d'ells pues, també perquè no estan ben climatitzats i...
0: Exactament. I es multipliquen les temperatures, així és, i això és la realitat.
1: I entre els sectors d'exterior pues, tenim la jardineria, la construcció, la neteja viària...
0: Moltíssims sectors i molt importants.
1: Sí.
0: Paren de treballar en estiu.
1: La conservació de carreteres, se sudeix també.
0: Sí, per això, mira, ara que dius la conservació de carreteres, anem a escoltar el testimoni de Roser, que ens parla precisament de com patixen i ses altes temperatures en aquest sector de les carreteres.
2: A l'estiu, entre vaig a l'aire lliure, la diferència entre la vida i la mort és la prevenció. Al meu centre de treball, la representació de

0: treballador, si l'empresa hem pactat avançar una hora el començament i finalització dels treballs per evitar les hores de més calor.
1: Uh-huh. Mesures com aquestes, no? Mesures preventives, poden salvar vides. No sé quines altres mesures també ho poden fer, Magda.
2: Pues, així diferenciarien entre treballs a l'aire lliure, que el que fa falta és programar les tasques més pesades en les hores que fa menys calor, uh-huh, a primera hora, i les hores centrals, les més lleugeres. Per exemple, la gent de jardineria el que estan fent ara és quan fa a les 12 o per ahir dicen d'estar en el carrer i se van al quartelillo a fer tasques de manteniment i coses d'estes.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, usar roba adequada, protegir-se de la radiació solar, que és molt important, ja que tindre en compte que la crema solar, per exemple, és un epi que hi ha que donar. L'altre dia parlava en un socorrista jovenet d'un ajuntament en una piscina municipal i no li donaven la crema de protecció, que és un EPI, està en el Real Decret d'EPIs contemplat d'equips de protecció individual.
1: Uh-huh.
2: I després, en la resta de treballs que estan en l'interior, pues sí que n'hi ha moltes empreses que el que fan és organitzar el treball d'una altra manera, per exemple.
1: Reorganitzar.
2: Uh-huh. El que fan és, dice que el torn de matí i el de nit siga endavant i lleve el de vesprada, que és on més calor fa.
1: Uh-huh.
2: I també el que hi ha que fer, a banda d'això, programar, pues això, avançar horaris, entrar un poquet abans, i sí, un poquet abans també. Uh-huh. I després, climatitzar, ventilar, extracció d'aire també.
1: Uh-huh. Tot això es pot fer de manera prèvia,
2: clar,
1: en una certa antelació, no? Però clar, si existeix...
2: N'hi ha que tindre avaluat.
1: Exactament.
2: Els puestos de treball per, sí, a posar mesures preventives abans de que vinga la onada de calor.
1: Uh-huh. I si ja estem en aquesta onada de calor i existís un risc greu o imminent, quines serien aquestes mesures obligatòries?
2: Bueno, la gent... obligatòries serien les mesures preventives que jo t'he dit abans. Uh-huh. Però què pot fer la gent?
1: Exactament.
2: En com cas actuar, de risc, no?, greu, uh-huh, o imminent? Pues pot paralitzar l'activitat. Per això està l'article 21 de la Llei de Prevenció de Risc, que el que diu és que ante un risc greu imminent se pot paralitzar l'activitat. Qui pot paralitzar aquesta activitat? Els comitès d'empresa,
1: uh-huh,
2: per majoria. I si no poden, els delegats de prevenció. Però si un treballador està soles i corre la seva vida a perill, ell també pot acollir-se a aquest dret.
1: Sí, perquè estàvem comptant el que podem fer els demés, no?, si vegem una situació aixina, però davant de qualsevol incompliment o dubte, també dubtes que puguen tindre sobre si s'està complint o no aquesta llei, aquesta normativa, sobre si pot ser perillós un cert treball, no?, per a la persona, què pot fer una treballadora o un treballador davant d'això?
2: Poden acudir al sindicat, uh-huh, als gabinets de salut laboral, que podem oferir-les tota la informació que necessiten.
1: Uh-huh.
2: I també que sàpia la gent que les empreses han de negociar protocols d'alerta front a les mesures que tenim ara de calor. Però els fenòmens meteorològics adversos estan així, han vingut per a quedar-se.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, això n'hi ha que negociar-lo i la gent ha de tindre clar que la seva empresa ha d'haver un protocol i què passos s'han de seguir en cas d'una onada de calor.
1: Uh-huh. Doncs amb això ens quedem, Magda, que davant d'aquesta calor extrema, no?, que tenim, per exemple, aquesta setmana, ja la segona onada de calor de l'estiu, així a València i a la Comunitat Valenciana, la prevenció no és una cosa opcional, no?, és totalment obligatòria per la vida dels treballadors i les treballadores. Així que sí, com tu has dit, Magda, que si tenen els treballadors que ens escolten dubtes o pensen que la seva salut, no?, pot estar en risc en el treball, hi ha que informar-se, hi ha que acudir a aquests comitès i al sindicat, que ens informaran de lo més bé. Així que, Magda, moltíssimes gràcies per informar-nos així a Más de Uno València, a la ràdio. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Más de Uno València, Onda Cero.
1: Y cuando son las 12 y 47 minutos, les tenemos que contar también que Fundación Naturgy reafirma su compromiso con la educación y la sostenibilidad en la Comunidad Valenciana con su plan Sumando Energías por Valencia. En su eje de educación, este plan transforma los 40 centros escolares participantes en espacios educativos más eficientes, participativos y preparados para abordar los retos energéticos del futuro. Ahora sí, hacemos una muy pequeña pausa y abrimos nuestro espacio en calma.
4: Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
5: El próximo jueves, 9 de julio, Vicente Montesinos nos hablará del sistema Biloc, un producto de fabricación valenciana que evita el robo y la ocupación, sin cambiar tu puerta ni tu cerradura. Recuerda, el próximo jueves 9 de julio, en Más de Uno Valencia.
6: Descubre el nuevo Corando, con diseño renovado y prestaciones mejoradas. El SUV líder de su segmento en habitabilidad y la mayor seguridad de serie. Descubre sus versiones gasolina, GLP o eléctrica a un precio sin competencia. Corando, para muchos, el SUV más completo del mercado. KGM, Corea Genuine Limited.
7: Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM en Valencia. Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
8: A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
9: Una sonrisa hace tu vida más fácil. Una sonrisa abre puertas, aumenta tu confianza y tu autoestima. En Clínica Dental Mía colocamos implantes y dientes fijos en un solo día. Sonríe sin pensar. Haz tu vida más fácil. Pide cita en www.implantesvalencia.com.
10: Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías para protegerlas. Este verano, Biopark.

0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden? Tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: La Bulería. Vive la mejor experiencia de flamenco en Valencia.
3: Disfruta de una cena con espectáculo en uno de los locales con más encanto de la ciudad.
2: Siente toda la magia del flamenco en un espectáculo único. Reservas en www.labulería.com.
4: Más de uno en la provincia de Valencia. Onda Cero.

0: Además, en la comunidad de vecinos, tu Colegio Oficial de Administradores de Fincas responde. El próximo jueves en Más de Uno Valencia, el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón da respuesta a tus preguntas. En Más de Uno Valencia con Begoña Perpiñá a partir de las 12:30. Realiza tus consultas en másdeunovalencia@ondacero.es.
1: Más de uno en la provincia de Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
2: Una y ocho minutos, estamos de vuelta en Más de Uno Valencia y le damos paso a nuestra compañera Nuria Moreno, que como cada martes nos habla de una iniciativa de la mano de Caixa Popular. Vamos a escucharla.
3: Comunitat Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
4: Avui en aquest espai mirarem al nostre entorn, a eixe patrimoni natural que ens envolta. I posem el focus en un projecte d'acció ecologista agro que es diu EMIS. És, encara que ara entrarem més al detall, el major programa de ciència ciutadana dedicat al seguiment de les tortugues d'aigua dolça en la Comunitat Valenciana. I ha celebrat enguany la seva 15a edició en la Marchal de Rafalell i Vistabella, a Massamagrell. El coneix bé Andrea Márquez, perquè és la coordinadora, i a qui saludem a esta hora. Andrea, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
4: Hem donat algunes pincellades, però conta'ns què és el projecte EMIS.
5: Pues el projecte EMIS és un projecte que va encetar Acció Ecologista Agro en 2010 en el tancat de la Pipa per afavorir la conservació de les espècies de tortugues autòctones valencianes. Uh-huh. Així tenim dos. Una és la que li dona nom al projecte, que és EMIS orbicularis, tortuga d'estany, és està catalogada en perill d'extinció, i l'altra que tenim és la Mauremis leprosa, Galapagos leproso o tortuga de rierol, que esta està un poquet millor. Està catalogada com a vulnerable. Aleshores, el que fem és un seguiment anual de les poblacions d'aquestes tortugues. Des de l'any 2010 hem anat estenent-nos a moltes altres zones i amb aquest seguiment que fem ens fem un poquet una idea de com estan evolucionant amb el pas del temps aquestes dues espècies que estan amenaçades.
4: I enguany, quines són les conclusions que heu tret? Hi ha alguna bona notícia respecte a aquestes espècies?
5: Enguany hem començat, en realitat no fa molt, van començar en el mes de maig al tancar de la Pipa. Bueno, pues hem estat en algunes zones, encara queda molt de projecte per desenvolupar. Però pel moment, per exemple, en el tancar de la Pipa hem tingut molt bones captures de EMIS orbicularis, que és l'espècie que està en pitjor estat de conservació. I clar, esta informació en estos moments pren molta més importància perquè ens ha passat la dana, no?
4: Clar.
5: I estàvem aixina un poc que no sabíem com anaven a respondre les tortugues i ja t'he dit, ahir el tancat que es troba en el Parc Natural de l'Albufera hem tingut bueno, pues, uns bons resultats, no? que ens afiancen pues, que continuem tenint ahí una població d'aquesta espècie i que a pesar de, bueno, pues, de la catàstrofe, en principi es veu que estan bé, no? Així a Rafalell, per exemple, la novetat que hem tingut enguany, perquè, clar, nosaltres posem trampes, entrem en els ecosistemes i ens fixem més en les tortugues, però en realitat el projecte EMIS ens permet fer un seguiment del conjunt de la fauna que habita en un lloc, no? I, per exemple, en Rafalell, a banda d'haver capturat dos exemplars d'EMIS orbicularis, que és algo, pues que els últims anys no ens havia passat, no? De fet, l'última la varen capturar en 2021. Havien passat ja molts anys. Pues a banda d'eixa treballa, una de les altres més importants, no, que hem tingut és que hem trobat petxinots, no? El petxinot és una espècie de bivalve que es troba també en perill d'extinció. L'any passat ja vam trobar alguns exemplars, la meitat estaven vius, la meitat estaven morts, però enguany és que n'hem trobat 13, home, 13. 12 estaven vius i un mort, o sigui que és una molt bona notícia, no? I és una de les coses a ressaltar un poc de projecte EMIS en esta marxal.
4: Perquè com s'organitzeu? Tinc entès que és amb persones voluntàries, no?, també, que ajuden.
5: Sí, exacte. En principi obrim noves zones on tenim gent voluntària pues, que ha participat, que està interessada en fer-ho en el seu municipi i que a més ha observat on vol fer-ho exemplars autòctons, mal, aleshores contacten en este cas pues en mi, perquè tinc el rol un poc de coordinadora, no? I bueno, pues fem una jornada formativa. Una jornada formativa que inclou pues un repàs de tota la metodologia, de totes les passes que han de seguir els grups locals i més en concret de les tasques assignades al líder, no? Perquè n'hi ha una persona de tot aquest grup que s'encarga de liderar, no? La iniciativa en una zona concreta. El que fem també és anar al lloc, a l'espai, a veure, no? Pues les millors zones o els millors punts on poder instal·lar les trampes, pues jo què sé. Fem aixina com una avaluació ràpida, no? A l'espai i veiem les possibilitats, no? De manera que, bueno, pues ja te dic, fem aquesta formació, el grup comença, al principi, no? Compta pues més en el suport de la figura de coordinadora, perquè està com arrencat i pels dubtes que puguen sortir, i ja aquests grups treballen de manera completament autònoma amb el pas del temps, no? La idea és que vagin fent el projecte EMIS amb la periodicitat anual, no? Perquè això té sentit quan tenim pues una evolució temporal de les poblacions, i en principi així és com funciona una persona que lidera, després se munten convocatòries, se va juntant gent al voluntariat, en algunes zones tenim grups tancats de persones, no? Pues al millor tenim un grup de, pues, no moltes, no? Pues 5-6 persones, que són les que s'encarreguen de fer el cens i no s'obri al públic en general, no?
4: Després de tots aquests anys, quin balanç feu? No sé si ha augmentat el nombre de persones voluntàries, les troballes, quin balanç feu?
5: Pues el balanç normalment el fem per separat i després fem un balanç, o sigui, per separat vull dir per cada zona, no?
4: Clar. Tenim
5: totes aquestes dades desagregades, persones, i per anys, i també fem l'anual. És interessant veure com en la marxa de Menara, des que vam començar amb la retirada i des que fem un registre de dades complet, no? D'aquestes espècies, en concret de la tortuga de Florida, sí que hem pogut observar una davallada en la població. Val? És a dir, se veu reflectit les fons que estan fent les companyes ahir de la marxa de retirar les estimacions que troben, però fins i tot també de retirada de nius i de ous, no? I en aquesta zona podem veure com aquesta evolució, no? Aquesta tendència a la baixa,
4: sí.
5: Perquè en realitat el consum de dades no és un ampli, no? I ha sigut sempre anual, vull dir, no tenim un desfase d'un any a l'altre. El problema que tenim en moltes zones és que moltes vegades tampoc tenim una informació, no? Que ens permetisca fer, pues, no sé, una valoració molt exhaustiva, no? En Apipa, per exemple, en el tancat, pues hem vist com s'han mantingut les captures amb el pas del temps, val? Hi ha hagut anys amb moltes captures, altres amb menys, per exemple, pues 2013, 14 captures, 2022, 13, no? Anys en què no n'hem tingut. Això l'ideal és fer, que alguns grups sí que ho fan, i la consellera també ho fa, perquè els gràfics, ja te donen informació, però no igual la ideal per conèixer la població, no? Amb més afiançament, el que se fa són models.
4: Molt bé, doncs Andrea, coordinadora d'Acció Ecologista Agro del projecte EMIS, ens quedem amb eixa notícia esperançadora, no? Deixa troballa de dos exemplars de tortuga EMIS orbicularis, una tortuga d'ací. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, ànims amb el projecte en el que col·labora Caixa Popular i estem en contacte per a anar comentant com va avançant.
5: Perfecte, moltes gràcies.
4: Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Onda Cero, en la provincia de Valencia.
6: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
7: Glasol, el sabor del helado.
8: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Tacarías Restaurante, en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad, con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a domingo. Tacarías, ven y saboréalo.
9: Valencia en Fallas sabe a horchata Mercader. Horchateros desde 1967. Vive unas Fallas con todo su sabor. El de horchata Mercader.
10: En Comarque Talval nuestros precios bajos llegan para quedarse. Y ahora durante el mes de julio por una compra superior a 100 euros puedes llevarte un viaje para dos personas. Tienes hasta el día 31 para participar. Comarque Talval, Carrer de l'Eixample 109. Comarque, el auténtico cash al público.
11: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección. Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
12: Todos los miércoles en Onda Deportiva, 90.9 FM, el vóley de la mano de Conqueridor Vóley Valencia, con Eduardo Esteve.

0: se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: L'incendi de Soneja evoluciona bé, però l'alerta està ara en les elevades temperatures i les tempestes seques. Bona vesprada. Tempestes que no es descarten a partir d'esta vesprada i que podrien originar nous incendis si no s'actua amb molta precaució. La onada de calor que estem vivint en la Comunitat Valenciana ja deixa temperatures este matí al voltant dels 40 graus en algun punt del nostre territori. Hi ha 25 comarques en alerta roja. En els primers 6 dies de juliol s'han registrat 11 morts atribuïbles al calor en la comunitat. Els ho contem tot. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. La evolució favorable de l'incendi forestal de Soneja a la província de Castelló ha permès reobrir les carreteres que continuaven tallades i autoritzar el retorn a les seues cases de prop de 500 veïns desallotjats d'Azuévar. Castelló, Juanjo Tobar, última hora.
3: El foc va quedar estabilitzat este dilluns després de calcinar unes 183 hectàrees i els equips d'extinció continuen ara treballant per evitar possibles reproduccions. L'alcaldessa d'Azuévar, Jessica Mirabete, a Tesa Onda Cero.
4: Ser complicada la vuelta porque siempre nos toca muy de cerca lo que es el entorno de nuestro pueblo y está bastante afectado, pero bueno, con muchas ganas de volver a la normalidad y volver a nuestras casas.
3: Mentrestant, la Diputació de Castelló ha posat a disposició dels ajuntaments de Soneja i Azuévar la línia de catàstrofes per ajudar a fer front als danys ocasionats per aquest incendi. Ho ha anunciat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.
5: Ante una emergencia garantizamos una rápida respuesta para mitigar las consecuencias lo más pronto posible.
3: Paral·lelament, la investigació sobre l'origen de l'incendi continua oberta. Les primeres investigacions apunten a que el foc no s'hauria iniciat per causes naturals.
2: Gràcies, Juanjo. De moment, en el nostre territori es manté la situació 2 del pla especial davant del risc d'incendis forestals i continua per avui el nivell extrem de preemergència en tota la Comunitat Valenciana perquè hi ha risc alt de tempestes seques a l'interior de Castelló i de València i amb menys probabilitat també en el litoral de Castelló. Precisament les previsions del temps indiquen que en este segon dia d'onada de calor s'esperen temperatures molt altes. Hi ha alerta roja en el litoral sud de València. Les temperatures seran de 39 o 40 graus en zones de València, interior de Castelló i extrem nord d'Alacant i de 40-44 en el sud de la província de València, amb especial incidència en la comarca de la Ribera, segons AEMET. Un dels elements que més preocupa, com es dèiem, en esta situació d'onada de calor és l'aparició de tempestes seques. Núria Moreno.
6: Un fenomen especialment delicat en un context així que pot portar també algun raig en zones de muntanya i d'interior. Ho explica José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana.
7: Llevamos ya 2 meses sin apenas lluvias, con una sucesión de episodios cálidos continuados, y esas tormentas suelen ser muy adversas, no solamente porque provocan incendios, sino por la simultaneidad. Puede haber varios incendios a la vez y además, si se producen estos reventones, pues lo que pueden hacer es expandir el incendio y el frente de llama pues a zonas próximas. Es decir, que mucho cuidado con las temperaturas.
6: Núñez explica també què són i com es formen aquestes tempestes seques. En el cas de l'interior solen ser de base molt alta.
7: Llueve de la base de la nube, pero al estar tan alta y al haber debajo una capa tan seca, esa lluvia se evapora, se va enfriando el agua, la lluvia no llega al suelo o llegan 4 gotas, y al enfriarse la lluvia en su trayecto descendente, pues lo que ocurre es que se va enfriando el aire, ese aire se va haciendo más denso, se desploma sobre la superficie, provocando rachas de corta duración que pueden ser de 80-90 kilómetros por hora.
2: Precisament les altes temperatures obliguen també Núria a extremar les mesures de prevenció en el entorn laboral.
6: Sí, l'objectiu és fer front a l'estrès tèrmic en aquelles activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, com ara la jardineria o la construcció, però també en interiors, com poden ser cuines, bugaderies o hivernacles. Des de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball recorden, en jornades com la d'avui, els protocols a adoptar. Maria Lurueña, directora general de Seguretat Laboral.
8: Queremos recordar que la prevención no es una opción, sino una obligación. Las empresas deben adaptar la organización del trabajo y cuando no pueda garantizarse la seguridad, la normativa prevé incluso la paralización de la actividad al aire libre durante las horas de mayor riesgo.
6: Els sindicats insisteixen en la necessitat que les empreses auditen la situació dels treballadors. Marisa Baena, vicesecretària general de Salut Laboral d'UGT.
9: La empresa tendría